Per l'occità, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions occitanes, le dimecres maití de 10 euros a 11 euros, le dissabte maití de 10 euros a 11 euros e le dimenge maití de 7 euros a 9 euros. Bum, bum, bum.